0: Carob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publicó un ensaig poderós sur la diversitat. Le giornalista biarnès pausa una gaita critique et rigorosa sur l'uniformisation linguistique et défend la diversitat com a enjoc democràtic et ecològic màgic. Joan Tomàs. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libre que tothom, occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha de legit. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados d'exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula sociolinguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home que sap so que dits e cusat dire. L'autor es giornalista e ha treballat tutto sabido sur la questió linguistico de més pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso les questions de la diversitat de les llengues et respon a les questions matxes que totes haven augit pausa pels que pensen uniformitat et unicitat. Porto una gaita critique sur biais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb un pla grande finesa, el xoc francès, per escafar i remandar les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilan sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questions que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre, l'editor, l'adeu, desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà far una segunda edició a cor d'un gran editor pargenc ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic màge, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros son rapporto Liberación. Dijuno decisiu e meso lo 29 de juny passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic màge. Lo jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerèrem també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estat demostrat e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una longa batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals són ara definitives, l'hotelier demora sujet a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obratge. Aquelles procedures són separades del litigi administratiu que és ara barrat.